0: Sejam lo centre que tu ha l'Occità d'Albitzès, sus RCF Pois Tornés, en partenariat amb Radio Albitzès. Avui seix de racontes de Christian Mathieu, tirats de son llibre, Medeixí al campestre. Por l'avi de Rabelais Tutaro, eh? E bé, lo tornem a trobar aquí, amb un nouvel raconte que se diz Gargantua. Vau començar... Marijo, eh?
1: Com l'Utsun, los accouchements se sièr e se semblo pas. Un ofen noto, pichunel, acut set de son cinquième. Regreti d'aver pas mesurat son tour de taglio a termo. Fioi sigur que galavo de gaire sa taglio tout court. Abio pensat a un trouplen de liquide amniotique, mais lo trauca prudent de la poccia des aigons, diet qu'ero pas a cos. Tout s'est passé de plat jusqu'à la fille. Et tout s'en a la fille qui combat mal. La paurotto a bio papou buta sur son tour de taglio a mis le même nombre de centimètres de sa taglio. Ero acclenado.
2: En despuei de mon couchel et de mon ordres, sustat per une picadure, en despiez de las agenados de la vecina, set mainatzes. Ben ero quero vengudo fa pudel a meso coneixenso bella de la questiu. Digueri aver en caro recurs a fers. Cantat seri sortit lo cap, creeri d'assista a la naixenso de Gargantua. E mai sacco se passavo un musiluen de l'aurel. Las espallos ero encaro più larzos que lo cap. Da valeri los braces e me care tira fort un quicon qui da costumo ben toujours. Lo rei retri. Per, fin finalo, sorti un mainatze monumental. Pareció sei meses. O que lo naixenso gargantueco faguetaro menxute a nostro assistente, que xesto se metet a virar al tour de la camro en singulen braxes al xer.
0: Luca, me viro, vau esta boni, budigi que vau esta boni.
3: E iso que faet, que lo papà l'ha cercetado su una cadiera, a tal a zerren la past un moment. Aquel papa era tan fusaril que l'asia un mas, lo nené, accuset a la romana lo pes d'onze liuros e miezos. E ja dires 5 kilos 750 gramos. L'espantament de la famiglia diet estre so que diu sentai una glan cantagazzo in garic. Sans força gaire, se seria pogut dire que aquel drolet era lo catet dels seus. Butet polidomen, jusqu'aux dates de 8 mesos, on faet una colorina verda, l'autzeiro, que gariet entre els uns. Era rude. Balieri tots los consells d'higiene e de dietetico necessaris, e recomanden la presa del peix, de la temperatura o cadotzun, e de me telefonar al pus mendrot xinne.
0: Trest som ja prep, ho foeu da duro. Et seri pena a reconèixer le fon. Havia 42 de febre. La vella anava fort pla, havia pas que 30 lluets, e galopava din la cugina. Obbio pas chupat gaire de merche que sul tantost obbio beu tuchul una cacherulada de latz, miezzo litro, que lo papà obbio mulgido 2 jours avant e que triuxavo sul lo taulo en ple mes d'aust e la porta di verto. Me dire a quo tut sciau domen, aprep tutta mos recomandacius e mo defensa d'un quite glub de latz, lo paure de roulette din la nuez abbia tornat prene su un pes de naixenso e nadava din tutto l'aio de su un cors e naient lo bresh. s'erò pas mainats de res din la nuets. En se levem per fa tombar al bacos, abiau descobert l'espectacle afrus d'un nenet d'illucoma.
1: Faire une picadure per lui sustar lo cor avant de lo mettre dins un bany fresc. Quand lo prenguere per aquel bany, me moriet sul brases. Agat seri, horrifiat, aquel promesse de garic, vengut petas, s'aflaquir din mas-mas, com un muneco d'estupo. E aquí, pel premier cop de ma vida de Medici, plurèri com un innocent. Lo parans, atupits, inconscient de lour desbiaissadur, pietres e semban, magatzer netetza l'orifan e sombres, lo vestir e lo tzaire, parpelats, clugado e mansunto. Aprep un signe de cruz, partieri, sans redire.
2: Quand quitteri aquel oborio e que monoto fuguet luen sul cami, toujours e pel darnier cop plureri. Plureri per eles, sus eles, sus ma debiaixadur, ma cugen de nullitat, d'inocentijo, d'incapacitat, d'incompetencio per tots un. E aquello familio que me debió burle mal. Si en aquel moment s'era presentado un ocasiu per ieu de fa qui com mai, contarioi pas duei 35 anys après aquello terriblo tornado. Arioi quitat d'este Medici e, Diu me perdone, en aquel moment vos arioi pas regretat.
3: Mais la vida repren tout seul sus dretzes. E finieri per apeba, ca me sueri mainat, ca aquello familio ero estat beleu tan malurujo como ieu. E mai que suesho pas estat per quicon din jaquelo mort. La vida continuet, las fenos continuero de se fa acuzza e de me fa figencio. Al lloc de futsim un cabinet, Como bon meri predit.
0: E bien, dins aquel raconte, Christian Mathieu mezclo rire e tristesa e jacuò la vida di Medici. E vengudo a l'ora de clavale Michiu e bujan andire al reveire, Nicola.
2: Al reveire, al coquebe.
0: Marisa.
1: Atisias, al coquebe.
0: Renat.
3: Al reveire, a leu.
0: E eu, Zilabet, che vous dici al reveire a tutos e a tutos e al coquebe. E nous quittan en escutant Paulino Camacchino din con su enta un mainat.

aquella nuit s'acaba pas. De cada part hi ha l'obertà escuro, tornar a l'albo. La glòria de mort.

Nuèch de cadenos e de stoc, per ne riblar la lengua da curo, tornar a l'albo.

d'en primier representava un militantisme. És aquí que era important. Un militantisme per dire quicon, per abeire lo dret a la paraula en Occità. Doncos, sem partits de l'idea de fare demissius en Occità, demissius en francès e demissius bilingües. Puei, bon, a partir d'aquí, nos hem dit, mais se nautres reclaman lo dret a la paraula per la nostra cultura, hi ha de monde d'ici com una cultura, a també, una altra cultura. Hi ha de monde que sont originari de Portugal, que sont originari d'Africa, d'Africa del Nord, d'Amèrica, d'un bau de pertot, e haben dit clarament que eren duberts en aquelles cultures d'ici, que le monde porte ici, et leur dit, benes fa demissions.